0: yo te miro.
1: Nos vamos marchando como el viento, así un poquito rápido y un poquito en silencio. Para ti, que a esta hora quizá andas ahí escuchando la radio mientras, no sé, vas limpiando la calle de tu ciudad con la escoba y con tu carro que coges cada mañana, para ti volveremos mañana a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias. Hasta mañana.
2: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Hoy por hoy, Menorca. Luis Soler.
3: Hola. Bon dia, benvinguts a l'Hoy por Hoy Menorca. Avui és 5 d'agost de 2026 i és dimecres. Tenim un dia ple de coses que volem mirar de compartir, és a dir, que no perdem ni un sol instant. I comencem de seguida. Com? Ja sabeu, amb la informació meteorològica, a veure quin temps farà. Una informació que ens avança Noelia García. Bona tarda.
4: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Maó i 34 a Ciutadella. Avui continua el temps càlid i estable. Dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent de tramuntana amb poca intensitat i brises. Demà dijous les temperatures seran similars, màximes de 33 graus a Maó i 34 a Ciutadella. També tindrem un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. La mínima serà de 25 graus a la capital. És una informació d'AEMET.
5: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionant subvencions, també instal·lant carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
6: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
7: Si piensas que ya lo has visto todo en Menorca, prepárate para sorprenderte. En el impresionante puerto de Mahón, la fortaleza de la Mola te espera, con sus túneles, cañones, acantilados, y en el corazón de la isla, Torralba d'en Salalt, la Menorca talayótica en estado puro, con la taula más grande de la isla. Más información y reservas en fortalesalamola.com y torralbadensalort.com. Vive la emoción de Menorca y su historia.
8: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mó, amb el doctor Alessandro Tione, especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora, formant part de l'única unitat d'estètica a Menorca, on la nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
3: Que es muy bonita, que es la de hacer arte o artesanía. Otra cosa que también es muy bonita, que es la de hacer donativos a asociaciones que sin ánimo de lucro dan ayuda, pues, por ejemplo, a animales que necesitan adopción o ayuda. Y algo todavía más bonito es juntarlo todo. Hoy les queremos hablar de una experiencia que nos ha parecido fabulosa y que nos lleva a poder saludar a nuestra próxima invitada, que es Paula. Paula, buenos días.
9: Buenos días.
3: Tienes, Paula, una asociación en Esmichorgran que trabaja para crear artículos y vender artículos, pero no para ganar dinero tú, sino que lo haces para ayudar a los demás. Explícame qué es.
9: Todo ha empezado con cosas que yo tenía en mi casa, en Milán. Yo soy italiana. Cuando me mudé a Esmichorgran, mi marido vio todo lo que tenía, que eran colecciones, cosas que hacías con pinanos, de ganchillo, o cosas que coleccionaba preciosas, de vintage, de antigüedades, y me dijo que todo eso no podía entrar en nuestra casa, en nuestra nueva casa en Menorca, pero que se podía montar una tienda, y yo pensé, buena idea, será una tienda, pero solidaria. y pensé, hay muchos animales, hay protectoras, hay un refugio de caballos y burros en Menorca, hay una asociación que trabaja muchísimo por la defensa de la mar y de la playa que se llama Per la Mar Viva, y así contacté las cuatro asociaciones, las dos protectoras, Trebaluger Center, que es el centro este per la defensa del cuidado de los burros e de los equinos en general, y per la mar viva. E así empecé, puse en marcha una asociación, yo también, nosotros somos una asociación, el cui nombre es MAUS 23, que otra cosa no es que María Auxiliadora 23, donde empezó todo.
0: Muy bien, muy bien.
9: Y así nos trasladamos al final en Carré Mayor 48, en Es Millor, muy cerca del Bar Peri, y en un sótano antiguo, de una casa antigua, y son 50 metros cuadrados de cosas, de todo lo que podéis imaginar y mucho más. Pero todo lo recaudado, el 100%, va a estas cuatro asociaciones.
3: Esto tiene un sentido muy bonito, porque estás dando ayuda y soporte a asociaciones que ciertamente precisan un poco de este tipo de ayudas para poder continuar ejerciendo su labor. Y además estás ayudando un poco también a dar sentido a todos estos objetos que tienen ahora pues nuevos dueños que les van a dar pues el cariño necesario, ¿no? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ves el futuro de 23 MAUX?
9: El futuro es que efectivamente hemos abierto en el junio del 2022. Yo no me esperaba un éxito así de grande. Tengo que decirlo, es una lástima que en principio fue gracias a los turistas franceses, alemanes, ingleses, que les gustan el vintage, que le gustan las cosas hechas a mano, que le gustan piezas únicas, porque esto es el sentido, y le gustan las cosas con historias. Y que yo cuento porque de muchas cosas, o de la mayoría de las cosas, conozco su historia. Pero también han empezado a visitar la tienda gente de Menorca, y también a donar cositas, porque el sentido es que todo se queda en Menorca, las cosas, el lema de nuestra asociación es il bello, en italiano il bello, la belleza de una buena causa. Es decir, todo el bello que puede recuperar, puede tener otra vida, es un modo para recuperarlo, pero también para continuar su vida y para que el amor para las cosas bellas sea también el amor para los animales, una buena causa.
3: Pues hoy queríamos señalar, aplaudir, reconocer lo que estáis haciendo. Nos parece que es bonito y también necesario el que haya una tienda en Es Millor con esta denominación de la Asociación 23 MAUX que le da sentido, ¿no? Recoger esos artículos vintage que quizás han quedado un poco en el olvido de algunos garajes, algunos almacenes o cajones, pero que ahora están allí para que podamos verlos, enamorarnos de ellos y, al comprarlos, estemos ayudando también. Hoy lo hemos querido compartir con Paolo Marcorini. Paola, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Desde aquí, un fuerte abrazo.
9: Gracias a vosotros para darnos estos espacios, para dar a conocer nuestra iniciativa.
10: Deja que el verano entre en tu hogar con Decogalia. Textil, hogar, menaje, muebles y accesorios para tu exterior. Todo lo que necesitas para equipar tu casa o apartamento al mejor precio. Decogalia, una selección variada y completa con un amplio stock a tu servicio. Todo un mundo para tu hogar. Calle Sabaters 5, Polígono de Ciutadella.
11: Ferreteria Carreras, Cases Mudaines, associats a Cadena 88. Des de 1951 el seu servei amb la mateixa il·lusió que el primer dia. Enguany volem transmetre al poble d'Aló la nostra gratitud per poder arribar al 75 aniversari. Sense els nostres clients i amics no hauria estat possible. Us agraïm la vostra fidelitat i desitgem un gloriós Sant Llorenç a clients, amics i visitants.
3: Què fer a l'estiu a Menorca? Bueno, tenim mil possibilitats, però precisament per aquest motiu el que volem és que no vos perdeu les que realment valen la pena. I una d'aquestes que ja vos sona, perquè no és una cosa que sigui ben nova, encara que renova any rere any, és el Cranc Festival. arriba a Menorca i avui mateix, de fet, ja hi ha un petit test perquè ens fem una idea de com serà gaudir-ho el 17, 18 i 19 de setembre. Per ratllar-ne, avui hem convidat a Dani Arpera. Dani, bon dia.
0: Bon dia, què tal? Com estàs?
3: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Deien que avui feu un acte un poc de la presentació del que serà el Cranc Festival. Què ens pots avançar?
0: Sí, avui fem ja una festa presentació en el claustre, que serà estret de sortida del festival. Enguany tenim dues festes presentació. Tenim aquesta d'avui amb Ortiga, que és un gallego, el gran renovador de la verbena gallega, que és una festa al seu concert, i a partir de les 9 en el claustre. I sí, i dia 29 d'agost tenim una altra festa presentació en Caca Madafaca, i a partir de dia 17 a 20 de setembre, el Gran Festival, com cada any.
3: El festival sempre lluita per una característica, i és la que ens permet passar-ho bé i descobrir i conèixer. I aquí, any rere any, és una oportunitat d'apropar-nos a grups, a formacions, a música. El cartell és ja conegut, ample i sempre, crec, sucós, no?, podríem dir.
0: Sí, sí, sempre intentant tenir aquesta mescla de grups emergents en grups consagrats. Aquest any portem grans cap de cartells, com poden ser el setembre de Blaze, que és un grup francès d'electrònica, o Shame, un grup també anglès, que és una passada, també tenen un directe molt potent. I després grups que ho estan, que estan en boca de tothom, com per exemple el Diablo de Xangai o Go Cactus, que també estaran al setembre a Menorca, i després també tenim grups molt emergents de talent balear que apostem sempre per ells, que fem uns showcases de segells discogràfics, que sempre durant el dia del dissabte de 9 de setembre, que sempre tenen molt d'èxit i es creen moltes sinergies també amb la gent que ve de fora i aquests grups que portem de Balears.
3: Les entrades ja estan a la venda. On serà un poc l'indret allà on es desenvoluparà el Cranc?
0: Aquest any hem hagut de tornar al claustre, així com a nucli, centre per fer els grans concerts. Ja comencem avui amb Ortiga, que fem aquesta presentació aquesta nit, a les 9 de la nit. Caca Madafaca, també 29 d'agost, també una segona festa de presentació, també serà al claustre, i el festival tindrem un parell de, diguéssim, ho fem a diversos llocs. Farem el Bandido, que és el Port de Mó, allà farem diversos concerts. El dijous farem la inauguració del festival de 7 de setembre al Bandido, dos concerts, el Diablo de Xangai i Go Cactus. I el divendres i dissabte, en el claustre, tenim el plat fort amb diversos concerts així potents. I també activitats durant el dia, el dissabte, altres localitzacions.
3: Una cosa que defineix un poc el que és el Cranc Festival, jo comentava que ens permet conèixer, ens permet també veure de la gran diversitat que té d'estils, d'artistes, però també l'heu tildat un poc de festival amable, còmode, sense aglomeracions i compromès. Què vol dir això?
0: Bueno, és un festival còmode perquè sí, perquè és un aforament petit, és un festival... El 2023 ens van donar un premi als Premis Fest al Dime de Bilbao com a millor festival boutique nacional, i un poc és per això, perquè emprem llocs emblemàtics de la ciutat, de Mahó, ens agrada sempre fer concerts especials... Hem fet algun concert a Lítica, hem fet algun concert a la Illa del Rei, sempre ens agrada, del claustre mateix, perquè és un festival urbà, que passen coses dins la ciutat, pues un poquet és per això, lo d'amable i compromès, bueno, perquè estem molt compromesos amb sobretot en l'Illa, sempre fem moltes accions de sostenibilitat, d'inclusió... Bueno, una mica per això.
3: Record que algun any vau tenir Cranky, i una qüestió que era bastant interessant i divertida, no?, per mirar de poder aconseguir alguna entrada. No sé si heu pensat en fer alguna cosa semblant enguany.
0: Bueno, sí, va ser divertit això, va ser una acció de comunicació on van penjar diversos cartells per Menorca que tenien un codi QR que es podien descarregar unes entrades, bueno, com si fos un rasca d'aquests que compres als quioscos, i bueno, sempre tenim, sí, a lo millor podíem plantejar algo així, o si abans se'ns ocorreix algo l'agència de comunicació que tenim, en si el dia ocorreix algo diferent i podem fer alguna acció d'aquest tipus, que va ser molt divertida.
3: El que teniu és que, com celebreu 10 anys, també heu fet coses noves, com per exemple un podcast.
0: Sí, també aquest any, com que aprofitant els 10 anys, hem fet aquest podcast. També m'he afegit un festival a Eivissa, que aquest any vam fer una nit a Eivissa i l'any que ve ja farem un festival allà com els que estem fent a Mallorca i aquí a Menorca, al setembre. I bueno, ha estat una mica per commemorar el 10 aniversari i hem tingut diversos convidats i hem fet diversos podcasts durant aquests mesos commemoració d'això del 10 aniversari.
3: Doncs tenim, ja veus, varietat del que podrem disfrutar, però per fer-vos una idea, què millor que apropar-vos en aquesta festa un poc d'obertura per presentar-ho avui vespre als Claustre amb Ortiga a partir de les 9 del vespre. Serà la primera. Després, el 29 d'agost, ja vindrà l'altra, i també vos la recordarem. I el festival es desenvolupa al llarg del 17, 18 i 9 de setembre. Serà una oportunitat a no deixar passar, de la que podem ja anar fent un petit tast avui mateix, no hi ha que esperar. Dani Advera, gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres i molt bon dia.
0: Gràcies a vosaltres i us esperem aquesta nit al concert d'Ortiga, que serà una gran festa. Merci.
3: I per cert, no vull deixar de dir que hi ha alguna sorpresa dins el Cranc Festival, ho dic perquè tenim alguna persona propera i ben coneguda que participa, i no vull desvelar més del necessari, que ja ho anirien comentant en el seu moment, però que té sorpresa. No vos ho perdeu. Ara, pausa i de seguida la parte informativa del nuestro Hoy por Hoy.
12: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el paraguayo granel a 2,69 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
13: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
14: Búscanos en beds.es.
3: 12 i 37 minuts.
15: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
3: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimecres 5 d'agost amb Jordi Rivera. Bon dia.
16: Hola, bon dia.
17: Hoy por hoy, Cadena SER.
3: El sector del taxi de Menorca denuncia que durant els mesos d'estiu els qui treballen per la nit tenen molts de problemes a l'aeroport per la gent beguda que surt d'un local d'oci al costat mateix de l'aeròdrom.
16: La gerent de Radiotaxi Dignatura explica que els problemes de gent que s'estira a l'asfalt o que tracten de parar taxis de mil maneres són habituals a l'estiu a l'aeroport, però també a d'altres llocs on hi ha aglomeracions i festa.
18: Tota acumulació de gent, com poden ser les festes patronals, les parades de taxi, a la Cova d'en Xoroi, a Son Bou, a Ciutadella, per Sant Joan, vull dir, tenim el que és el sector del taxi. Tenim molt de punts conflictius on necessitem, i s'ha sol·licitat moltes vegades, ajuda. Ajuda en els col·lectius o la policia.
16: Dignatur lamenta les múltiples agressions que pateixen en el torn de nit i per la que moltes vegades han de demanar ajuda a la policia.
18: Sí, sí, coses en els cotxes, se posen davant perquè t'aturis. Per exemple, l'aeroport tira en els carros de les maletes, bòtils, vull dir, multitud de coses, les pedres de les parets, vull dir, te tiren en el cotxe o te tiren en mig perquè t'aturis. Innumerables coses, bufetades, vull dir, tu obries la ventanilla per dir a qui li correspon i que t'envelin un bòtil en el cap, vull dir, moltes coses.
16: Sobre l'incident mortal d'aquest dimarts a l'aeroport, Tura assenyala que ja havien avisat i que entén que els efectius policials són limitats, però també lamenta que hagi de passar una desgràcia com l'actual perquè es prenguin mesures. En aquest sentit, Tura explica que aquesta darrera matinada tots els llums de l'aeroport estaven encesos i hi havia policia vigilant per impedir un altre accident.
3: Avui mateix, a la portada del nostre programa, reirem en Dignatura entorn a aquesta qüestió. El tràgic accident a l'aeroport de Menorca, on un jove va perdre la vida en ser atropellat, ha provocat la reacció immediata dels sindicats. La secció sindical de Comissions Obreres del grup AENA exigeix a la direcció de les instal·lacions que prenguin mesures urgents per millorar la seguretat a la zona.
16: Segons ha denunciat el sindicat a través d'un escrit dirigit al director de l'aeroport, Santiago Martínez Cava, fa anys que adverteixen dels perills relacionats amb l'accés de velocitat de diversos vehicles en el recinte, com ara cotxes de lloguer i taxis. Des de Comissions Obreres asseguren que aquestes reclamacions s'havien fet tant de forma verbal com a les reunions de coordinació de seguretat laboral, sense que fins ara s'hagués pres cap mesura. A més, la representació dels treballadors alerta sobre la problemàtica que genera l'activitat nocturna als entorns de l'aeroport, on sovint es produeixen incivismes, com la trencadissa de vidres que es troben els empleats quan entren a primera hora del matí. Davant aquest darrer tràgic succés, el delegat sindical Ramon Carrera s'ha reclamat a ENA la implantació immediata de passos elevats, la instal·lació de radars de velocitat, un augment de la il·luminació en punts crítics i més presència de les forces de seguretat. Ramon Carreras, portaveu de Comissions.
19: Recordaven que nosaltres ja fa anys que partíem dels problemes que podia ocasionar l'activitat nocturna en aquesta discoteca, però sobretot també es neguit que teníem per les altres velocitats que tenen alguns cotxes davant de la terminal, tant a la zona de sortides com d'arribades. En aquest sentit, el que venim a demanar és que davant d'aquests fets, quines decisions pensa prendre la direcció i se mos farà cas i començarà a posar elements dissuasoris davant les altres velocitats que hi ha.
3: Els treballadors de l'aeroport s'han manifestat aquest dimecres matí a la instal·lació per a reclamar millores en les seves condicions laborals.
16: Dos són els temes que preocupen ara els treballadors. Per una banda, es vol que donin al personal un preu rebaixat per aparcar els qui s'han de desplaçar fins allà per anar a la feina. També els reclamen que amb la reforma que es pensa fer de l'edifici es recuperi un espai com a cantina amb uns preus normals pels treballadors. Fins al 2015 sí hi havia un espai d'aquestes característiques, però des de llavors, quan volen alguna cosa l'han de pagar a preu de turista. Ramon Carreras, com l'hem sentit abans, és el portaveu de Comissions Obreres a l'aeroport.
20: Trobam que les persones que venen a fer feina i que són les que fan funcionar l'aeroport haurien de tenir unes millors condicions tant per el tema de l'aparcament com per el tema d'una possible cantina o com a mínim un bar a preus socials o raonables, com a mínim, no de turista.
3: L'Ajuntament de Mont blinda la seguretat de les properes festes de Gràcia. El consistori ha dissenyat un operatiu especial que comptarà amb més efectius policials que mai i per primera vegada incorporarà suport aeri amb drons i càmeres de videovigilància.
16: Després de la reunió de la Junta de Seguretat, els regidors han confirmat que pels dies centrals del 7 i 8 de setembre es contactaran 10 agents de la policia local procedents de Mallorca. Aquest reforç inèdit s'assumarà a la plantilla pròpia de Moll i als efectius que desplaçaran seran des de la resta de municipis de l'illa per garantir una presència constant als punts més concorreguts. Però la principal novetat d'enguany serà la tecnologia. La policia local utilitzarà un dron per retransmetre imatges en temps real al centre de coordinació i s'instal·larà un sistema de videovigilància perimetral a la plaça de la Constitució per controlar els accessos i l'afluència de públic. A més, Mao s'ha adherit a la campanya Festes Segures del Govern Balear, reforçant la prevenció amb tallers als instituts per conscienciar els joves sobre el consum responsable i la convivència.
3: L'Ajuntament de Mont respon a les crítiques sobre la compra d'aigua a d'altres municipis i assegura que la seva prioritat absoluta en moments d'alta demanda és garantir el subministrament a tota la població i que tot s'ha fet de forma correcta i també transparent.
16: A través d'un comunicat, el consistori maonès ha defensat que el transport d'aigua mitjançant camions cisterna des d'altres municipis com es marca dalt és una mesura extraordinària que es fa des de fa anys i que està plenament contemplada en el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua. L'empresa concessionària adquireix aquesta aigua a un proveïdor autoritzat per reforçar el cabal de la xarxa en episodis de màxim consum, un recurs habitual que també utilitzen particulars i empreses del sòl rústic. Davant les acusacions de manca de transparència feta des de l'oposició, l'equip de govern nega cap ocultació. Recorda que aquestes aportacions consten en els informes mensuals de la concessionària, als quals els grups polítics tenen accés i consulten regularment.
3: Menorca ha tancat el mes de juliol amb un total de 1.424 persones aturades registrades. Aquesta xifra suposa una caiguda interanual del 6,9% respecte al mateix mes de l'any passat, és a dir, 105 persones menys a les llistes del SOIP.
16: Si mirem el detall per col·lectius, la baixada de l'atur respecte a l'any anterior es nota tant en homes com en dones. L'atur femení baixa un 5,9% i el masculí un 8,2%. Per edats, la millora es concentra en els majors de 25 anys, on l'atur cau un 8,4%. Mentre que entre els joves menors de 25 augmenta lleugerament en només 13 persones. Ara bé, si comparem les dades amb el passat mes de juny, l'atur ha experimentat un lleuger repunt del 4,6% amb 63 persones inscrites més a les llistes del SUIP.
3: El Consell Insular de Menorca ha rebut la donació d'un conjunt de 9 obres de Cosme Sens Mercadal, una sessió efectuada per la família de l'artista amb la voluntat de preservar i difondre el seu llegat. Les peces passaran a integrar el Fons Artístic del Consell Insular de Menorca.
16: Les obres realitzades entre els anys 1980 i 2004 estan executades majoritàriament amb la tècnica del grafit i constitueixen una mostra significativa de la producció de Cosme Sans, reconegut pintor, dibuixant i col·leccionista de l'O. Amb l'acceptació d'aquesta duració, el Consell Insular incorpora les 9 peces al seu fons artístic, un espai destinat a la conservació, documentació i difusió del patrimoni artístic de Menorca. Aquesta incorporació permet ampliar una col·lecció que reuneix obres d'artistes vinculats a l'illa i contribueix a preservar el seu llegat per les futures generacions. El conseller de Cultura, Joan Pons Torres, defineix així a l'artista laurenc.
1: Estem relleant d'en Cosme Sans, un artista laurenc, un pintor, un dibuixant i també fotògraf que va ser molt reconegut a la nostra illa. I gràcies a la donació d'aquests familiars, dels seus descendents, ara aquestes pintures de Cosme Sans passaran a formar part del patrimoni de tots els menorquins.
3: I en esports?
16: L'Este Menorca ha anunciat el fitxatge de l'ala pivot Marc Martí, nascut a Lleida el 1997 i que fa 2-0-3 per aquesta temporada 2026-27. El jugador lleidatà, que arriba procedent del grup Caixa Cartagena, es converteix en la vuitena peça confirmada del conjunt dirigit per Javier Zamora. Format al Lleida bàsquet i amb un ampli recorregut al bàsquet estatal, Martí acumula una sòlida trajectòria que inclou l'etapa de formació al Caixa Saragossa, en qui va debutar a la Lliga ACB la temporada 2014-2015 i a l'Eurocup, el títol de campió d'Europa sub-20 el 2016 amb la selecció i diverses etapes al Força Lleida a l'Aleport. Més recentment, l'interior català va ser un dels pilars de l'Oviedo Club Baloncesto durant 5 temporades abans de signar per l'equip de Cartagena l'estiu passat. En el conjunt de la seva carrera professional, Martí acredita unes mitjanes de 8,2 punts, 3,4 rebots i més de 18 minuts per partit. Aquestes eren les seves primeres paraules com a jugador menorquinista. Marc Martí.
21: Estic supercontent de formar part del club. Bueno, hem parlat superbé de tothom, de la gent que treballa, de com es fan les coses, de com es viu a la illa. Llavors, supercontent i també després de l'oportunitat que em donen després d'un any molt dur, després d'una lesió, pues encara més agraït. I res, amb moltes ganes d'arribar, de començar a treballar. I això, les meves expectatives són treballar cada dia, donar el millor de mi, que als clubs que he anat ho he fet i la veritat és que m'ha anat molt bé.
16: Per la seva part, l'entrenador i director esportiu de l'Este Menorca, Javier Zamora, ha destacat la importància d'aquesta incorporació tant dins com fora de la pista.
22: Marc és un jugador que nos aportarà experiència, energia i polivalència. Pero lo más importante es que es uno de esos jugadores que todo entrenador quiere en un equipo por compromiso, capacidad de trabajo y entrega. Va a ser un jugador importante a nivel competitivo porque nos hará dos posiciones y en el vestuario tendrá un papel trascendental en el día a día. Estoy muy contento de que hayamos podido incorporar a una persona como él al proyecto.
16: Amb l'arribada de Marc Martí, l'Estia Menorca ja compta amb 8 jugadors confirmats. El lleidatà s'afegeix a les incorporacions de Dan Keibal, Kyle Greeley, AJ Slaughter, Wildens Lebeck i Iñaki Ordóñez, així com les renovacions ja anunciades de Pol Figueres i Adam Sola. Pel que fa al pàdel, aquest cap vespre hi ha un partit important pels interessos menorquins al torneig PU de Londres. La menorquina Gemma Tirea i la seva companya Delphi Brea sabran contra qui debutaran en aquesta competició demà. Jugaran contra qui passi el rond del maig, que enfrontarà a la parella Jorge Marquet i Lara Arroba Arena amb el duet Lorena Rufo Victoria Iglesias. Brea i Tireia es troben en un gran moment de forma després d'encadenar dos títols consecutius les dues darreres setmanes. I acabam a la Lliga de Curses Populars d'Estiu. Ahir va ser el Tor de l'O. Isaac de Novo de Los Pot es va imposar amb un temps de 10:38. Van completar el podi Mas López amb un crono de 10 minuts 46 segons i Ivan Gené amb 2:12 com amb una marca de 10:47. En dones, Marta Oribes del Club Atlas va guanyar en arribar a la meta en un temps de 12:52. La va seguir Maria Arguimbau del Cicome, que va trigar 13 minuts justos, i la tercera en dones va ser Sònia Carreras de l'Esport, que va trigar 13:07.
3: Més informació a les 2 de l'hora 14 i a radiomenorca.com.
2: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viniancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
4: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Maó. Nuracom Fibra Óptica, WiMAX o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca. Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
5: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious, unlimited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consell Insular de Menorca.
3: A continuació, el nostre programa, el que volem és mirar de xerrar amb la presidenta de Radiotaxi, Raïm, amb Digna Tur. Digna, bon dia.
23: Hola, bon dia.
3: Gràcies per acompanyar-nos. Amb nosaltres també és en Jordi Rivera. Bon dia, Jordi.
16: Hola, bon dia.
3: Hem vist aquesta setmana el fet luctuós de la mort d'una persona que estava a la carretera estesa quan un vehicle, un taxi concretament de l'aeroport, va arribar i no li va donar temps a evitar esquivar aquest cos que estava tombat a la carretera. Una qüestió que no sé si ha succeït altres vegades, si vos consta que és freqüent. Quina és un poc l'opinió que des de Radiotaxi teniu?
23: Són uns actes que estan passant contínuament cada any, cada temporada d'estiu, quan comencen a fer les festes en Estefani. És cada any.
3: Per tant, estàs xerrant d'aquest indret concret, no?
23: Sí, del que va succeir, pues, és cada any per lo mateix. La gent, les festes, la gent per mig, acusant els taxis perquè aturin, i, bueno, les imatges que tothom ja ha vist.
16: Aquestes imatges que vostè diu que tothom ha vist es donen també a zones zones d'oci, com per exemple el Pol i d'altres llocs de Silla. Quins serien els punts més conflictius?
23: Bueno, els punts conflictius de Silla és on se genera tota acumulació de gent. Com poden ser les festes patronals, les parades de taxi, a la cova d'en Xuró i a Son Bou, molt a Ciutadella, per Sant Joan, vull dir, tenim el que és el sector d'estatge, tenim molt de punts conflictius on necessitem, i s'ha sol·licitat moltes vegades, ajuda. Ajuda en els col·lectius, a la policia, i bueno, ajuda en particular.
16: I la policia local, fins a quin punt respon a aquestes demandes d'ajuda? Perquè vostès, per una banda, ho està explicant aquí, però també ha hagut una petició formal per escrit que va sortir ahir del comitè d'empresa d'AENA demanant també això, que posin més policia per evitar incidents amb la sortida de la gent d'aquesta discoteca. Fins a quin punt les autoritats estan responent?
23: Sempre és ben sabut que hi ha d'haver una desgràcia perquè se posin les piles i fain alguna cosa, que és el que ha succeït. Avui vespre, sense anar molt tan fora, pues, hi havia tots els llums de l'aeroport oest, hi havia policies, ja fanien guàrdia, però jo crec que no tenien que haver esperat arribar en aquest punt quan aquesta associació ha sol·licitat en diversos punts conflictius ajuda, que se mos ha negat. Vull dir, Ciutadella, vull dir, hi ha hagut diverses bandes que jo personalment, com a gerent de Radio Taxi, ha fet la sol·licitud. Jo també entenc que ells a les festes i tot pues, tenen molta feina, que potser no ens poden deixar un policia per nosaltres allà dirigint que ningú se parà. Jo també ho entenc, eh? No és que els doni la culpa ni res.
16: A més de gent tombada sobre l'asfalt, també hem vist que hi ha vegades que persones begudes agafen i ataquen a taxistes perquè no poden pujar, no?
23: Sí, coses en els cotxes, se posen davant perquè t'aturis, per exemple, l'aeroport tira en els carros de les maletes, bòtils, vull dir, multitud de coses, les pedres de les parets, vull dir, te tiren en el cotxe o te tiren enmig perquè t'aturis. Innumerables coses, bufetades, vull dir, tu obries la ventanilla per dir a qui li correspon i que t'envelin un bòtil en el cap, vull dir, moltes coses. Són agressions dins el cotxe també, vull dir, quan te tens dins també t'agradeixen i molt bé.
3: Sabem ben cert que l'ofici de taxista a Menorca no resulta fàcil. Altre temps, i no fa tant, també rellevant que tractant-se d'un ofici que està arreglat existeix bastant d'intrusisme, precisament allà on hi ha una gran afluència de persones, de gent que, sense ser taxistes ni tenir llicència, doncs fan de falsos taxis.
23: Sí, això fa molts d'anys que també ho estan denunciant. I, de fet, el Consell, sempre que jo li demano, li pas algunes dades, bueno, fan tot el possible per regular. Però és una pràctica que, insistiu, sempre en trobarem qualcun. Això, aquí, ja ja me'n sigui, on se necessiti passejar la gent, pues, sempre m'ho sortirà intrusisme i cada any, de cada any, n'hi ha més. Però, bueno, la gent també ha de ser conscient que si després passa alguna cosa, pues, és el que hi ha. No, el servei públic pues, bueno, té uns seguros i tenim... Bueno, que està regulat.
3: Avui estem xerrant entorn a la circumstància pròpiament de que ha passat una desgràcia perquè, efectivament, com comentava, alguna cosa passés i reaccionés. Quina altra mena de qüestions des de l'associació demandaria o no reclamarien per la millora del desenvolupament pròpiament del que és la professió de taxista?
23: És que, insistiu, tota la illa està col·lapsada. Ja no està així, sinó en qualsevol sector que es fa feina cara al turisme. Nosaltres, com a associació, pues, a lo millor pues, un poquet d'ajuda per part dels ajuntaments en aquests moments puntuals que tenim d'aglomeració de gent, com he anomenat tantes, per les festes, a les parades, on se genera molta sol·licitud de taxi perquè la gent va a lo millor un poc aguda i bueno, ja on se genera. I a part d'això, jo crec que entre tots estem fent una bona feina. Crec que tot surti bé.
3: Precisament, com ara comentava, que s'han començat, sembla, a prendre alguna mena de mesures. Hi ha prevista alguna reunió, per exemple, entre l'associació de taxi i algun ajuntament o institució per mirar d'abordar aquesta qüestió?
23: Per ara, ells no s'han posat en contacte amb nosaltres. Jo, és molt recent, va passar ahir, i jo intentaré, tenir potser una reunió amb ells i veure. Jo sé que s'han posat en contacte amb el que és el sector de Mo, el col·lectiu d'estats i el president de Mo. Me consta que sí que l'Ajuntament, el Consell me va cridar jo per demanar-me abans que havia passat i, bueno, abans si estem tot bé, vull dir, sí, s'han posat d'acord. Ara, què passarà d'aquí endavant? No ho sé, encara no puc dir res perquè no he tingut cap reunió amb ells ni m'he plantejat de veure abans com ho...
3: Doncs Digna Tur, presidenta de Radio Taxi aquí a Menorca. Gràcies per haver-nos atès a l'Oi per Oi Menorca. Una abraçada i fins aviat.
23: Bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
6: És la una a mediodía en Canarias. Ahora que el PP matiza su discurso y reconoce que va a cumplir la ley y acogerá a menores no acompañados, ahora que Vox deja entrever que también tendrá que cumplir la norma, los independentistas de Junts exigen que Cataluña quede fuera del reparto solidario de estos menores. Escuchamos a Miriam Nogueras.
7: De Ceuta diem exactament el mateix, no es pot tensionar més Catalunya.
6: No se puede tensionar más Cataluña, Cataluña no tiene que cubrir la negligencia de España que regulariza unilateralmente miles de migrantes y no es capaz de controlar sus fronteras ni la deja de funciones de otras comunidades que no acogen y tienen centros de acogida vacíos. Cataluña no se puede tensionar más y si depende de Junts no lo hará.
7: Y si depende dels 7 vots de Junts no es tensionarà més.
6: Desde el País Vasco, la consejera de Bienestar advierte de que esta comunidad ya está saturada, que lo primero es buscar a los padres y devolver a esos menores. Y en el caso de que nada funcione, entonces pedirán dinero.
8: Nuestro sistema de protección ya trabaja, y lo sabéis, por encima de su capacidad ordinaria. Y esa realidad no debe ni puede ignorarse. La cooperación entre instituciones debe ser leal y planificada, y con respeto competencial. No puede haber decisiones unilaterales ni hechos consumados sin tener en cuenta a las instituciones competentes.
6: El gobierno extremeño también dice no, aunque van a cumplir la ley. Escuchamos al vicepresidente Fernández Calle de Vox.
9: Vamos a oponer, insisto, todas las armas políticas, jurídicas y judiciales que estén a nuestro alcance y, por supuestísimo, siempre dentro de la ley, para evitar ese reparto. E insisto también, la diferencia con respecto hasta lo que usted me decía hace año y pico, es que entonces era voluntario.
6: La Junta de Galicia, lo acabamos de saber, dice estar dispuesta también a colaborar con el gobierno central para acoger menores. Su tono es mucho más constructivo que el de otras comunidades. Más asuntos, era el paso que faltaba. La Reserva Federal de Estados Unidos avala la compra del banco norteamericano Western por parte del Banco Santander. Como decimos, es la última autorización que hacía falta para que la operación saliese adelante. Lorena Carramolino.
24: Sí, esta operación ya la aprobó el Banco Central Europeo. Ahora también la ha avalado la Reserva Federal de Estados Unidos. Y se cerrará previsiblemente dentro de 2 semanas. La compra del banco estadounidense Webster por parte del Santander está cifrada en 12.200 millones de dólares y permitirá un retorno del 15% de la inversión en 2028, según la propia entidad. Con la compra de este banco comercial norteamericano, el Santander mejorará su negocio en Estados Unidos y anticipa que el valor de las acciones se incrementará en torno al 7 u 8%.
6: La policía ha desarticulado una rama del cártel de Jalisco y se ha incautado de uno de los mayores alijos de metanfetamina registrados en toda Europa. 2,5 toneladas camufladas en líquido de vainilla. Hay 13 detenidos. Barcelona, Martí Oliver.
25: La banda llevaba la droga desde México a Francia a través de contenedores marítimos y desde allí la transportaba con camiones hasta España. El cuerpo de seguridad empezó una investigación tras un aviso de la policía francesa que les llevó hasta un laboratorio clandestino en Lleida, donde cristalizaban la droga. Es uno de los más grandes que se han localizado hasta la fecha en Europa.
26: Lo que se consideraba a nivel europeo como una amenaza, que es la metanfetamina, ya no es una amenaza, es una realidad.
25: Declaraciones del inspector jefe Alejandro Martín.
6: Médicos Sin Fronteras advierte de que el brote de ébola en la República Democrática del Congo continúa propagándose de forma alarmante y sin precedentes 2 meses y medio después de haber sido declarado. En solo 11 semanas han muerto cerca de 1.500 personas, una cifra muy superior a la de brotes anteriores, incluido el de 2014, el peor hasta la fecha. Y hoy vuelven a subir los termómetros, pero la atención está puesta sobre todo por la tarde en las tormentas que pueden caer en Teruel, Castellón y Tarragona. La alerta es naranja en Aragón ante las cantidades de agua que se pueden acumular. Zaragoza va a ver los 37 grados, Oviedo se queda en 23. Y por lo demás, día intenso en lo deportivo, Sara Núñez.
0: ¿Qué tal? Muy buenas, lo venimos contando en la SER. Los dos nombres propios en el Real Madrid en el día de hoy son los de Vinicius y Mastantuono, pendientes de la renovación del jugador brasileño, en el que pide pasar de los 18 millones que cobra el año a 30, y en caso de que no se pueda alcanzar esta cantidad, entrarían en juego una prima por renovación y un porcentaje de sus derechos de imagen. En el caso de Mastantuono, se marcha cedido a la Fiorentina sin opción de compra, por lo que la temporada que viene volverá al club blanco. Y por cierto, pendientes de Diomandé, del que no se ha caído el fichaje por el Real Madrid, pero que ha vuelto a entrenar con el Leipzig, del que también hay que estar pendientes es de Julián Álvarez. Hoy en Madrid se reúnen Deco, director deportivo del Barça, y el agente del jugador, que buscan una estrategia que permita su salida del Atlético de Madrid, de unos rojiblancos que, por cierto, desde esta tarde van a contar con Alejandro Grimaldo, el campeón del mundo, que ha decidido adelantar su vuelta para incorporarse a la rutina rojiblanca. En el día de hoy continúa la preparación con partidos amistosos, con resultados del primero de la mañana, victoria del Villarreal con un 1-0 frente al Getafe, para esta tarde otros como Arsenal, Betis o Mallorca, PSG, y además, fuera del fútbol, en natación artística esta tarde, último ejercicio de España, equipos acrobático, en el que hay opciones de conseguir medalla.
10: Dicen que el verano es la época de los libros porque en vacaciones tenemos más tiempo para leer. Pero hay quien lee todo el año, otros solo un par de títulos, y aún así tiene un libro que no olvida.
11: Estás robando libros. ¿Por qué?
10: Esta noche queremos saber cuáles son tus hábitos de lectura, qué estás leyendo, qué libro cambió algo de ti, cuál es tu favorito y por qué. Si ya has escrito uno o si tu vida daría para una buena novela.
12: Las palabras son vida, Liesel.
10: Esta noche que tenemos sección con el escritor Andrés Neumann, compartimos historias de libros.
13: Buenas noches, ladrona de libros.
14: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
10: En el 681-01-6731.
15: El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
6: Ceuta, pero sobre todo los menores cuyo proceso de identificación continúa en este instante, marca la actualidad de este miércoles. Volvemos con toda la información en tiempo de Hora 14 con Javier Liébana.
15: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
3: 1:06, escoltes, Avui per Avui Menorca. Seguim aquest dimecres 5 d'agost amb més temes. Recorda que la primera part del nostre programa hem estat xerrant amb Paula Marcorini en torn a què és MAUX 23. Així ens ho explicava.
27: Todo ha empezado con cosas que yo tenía en mi casa, en Milán, yo soy italiana, cuando me mudé a New York, mi marido vio todo lo que tenía, que eran colecciones, cosas que hacías con enanos, de ganchillo, o cosas que coleccionaba preciosas, de vintage, de antigüedades. Y me dijo que todo eso no podía entrar en nuestra casa, en nuestra nueva casa en Menorca.
3: Per això va decidir vendre-ho, i tot el que va fer és aprofitar el que li donaven per la venda d'aquests articles per donar-ho a la Mar Viva, a la protectora d'animals, al centre aquí de Treballuja, que rescata cavalls, als que duen l'empresa de socorrisme de les platges, és a dir, a diferents associacions menorquines, revertint, en definitiva, el tema del preu, i ho continua fent. I hem estat xerrant de la presentació que avui té lloc a Esclaustre, és la nova i propera edició del Cranc Festival. Dani Herbera ens ha donat quatre detalls.
28: Sí, avui fem ja una festa presentació en Esclaustre, que serà estret de sortida del festival. Enguany tenim dues festes presentació, tenim aquesta d'avui amb Ortiga, Ortiga, que és un gallego, el gran renovador de la verbena gallega, que és una festa al seu concert, i a partir de les 9 en Esclaustre, i sí, i dia 29 d'agost tenim una altra festa presentació.
3: També hem cerrat la primera del nostre programa amb la Digna Tour de l'Associació del Taxi, de Radio Taxi, entorn al que ha estat aquest fet luctuós de la mort d'una persona que va ser atropellada per un taxi perquè estava estesa al terra. Ens ha dit que la circumstància en la que succeeixen aquestes coses no és única, sinó que passa més sovint.
23: Tota acumulació de gent, com poden ser les festes patronals, les parades de taxi, a la cova d'en Xuró, a Son Bou, molta Ciutadella per Sant Joan, vull dir, tenim el que és el sector d'estat, sí, tenim molt de punts conflictius on necessitem i s'ha sol·licitat moltes vegades ajuda.
3: Ajuda, demanaven concretament els taxis, perquè hi ha on es conformen determinats punts de molta activitat de gent, particularment de festa. Passen aquestes coses. El cas és que no s'ha començat a actuar realment fins que no ha passat una cosa greu. Ara fem pausa i tot de seguida continuem.
1: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
2: El bàdminton és més que un esport, és una passió per a totes les edats. Comencem la nova temporada el 15 de setembre al pavelló Fei Mare de Déu del Carme. Mini bàdminton escolars, adults, amb entrenadors qualificats. Prepara't per descobrir un esport que t'enganxarà des del primer volant. Vine a provar la primera sessió, és gratuïta. Informa't a cbmo.net o truca al 609-502-267. Club Bàdminton Mou. Juga, millora, xala.
4: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
3: Anem al museu, perquè resulta que aquest mateix dijous, no hi ha que esperar massa, a partir de les 8 del vespre hi ha la conferència del cel dels antics al cel d'avui, de les cultures antigues de l'eclipsi del 12 d'agost. Una xerrada que va de la mà d'Anna Cristina Bravo i Irene Ridabets, que formen part de NURARC, i que ens hi ajudarà a veure i entendre com al llarg de la nostra història la civilització ha vist, ha entès, ha interpretat de manera diferent el que és el cel. Les societats humanes, mitjançant l'arqueoastronomia, es podrà mirar de prop per nos el que és l'exploració de com diverses civilitzacions van observar, interpretar, integrar aquests fenòmens celestes, com els solsticis, els equinocis i particularment els eclipsis, ja que ho tenim tan de moda. Aquest dijous, a partir de les 8 hores, al Museu de Menorca. Si vols participar, ja saps que pots apropar-te i fins i tot trobes també un enllaç, doncs es farà una retransmissió via streaming. Si vols més informació, també la tens a museudemenorca.com.
17: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
3: Aquestes coses que té l'estiu de Menorca, a part de la calor i a part de moltes activitats culturals que ens agrada compartir amb tu, són les tertúlies a la fresca que organitza l'Ajuntament d'Es Mercadal. Ens sembla sempre una gran oportunitat el poder mirar d'apropar-nos, perquè persones comparteixen el seu coneixement, les seves idees, i hi ha moments realment màgics, com el que, per exemple, pot dur-se avui mateix. Dic que Ajuntament d'Es Mercadal, però es fan tant a Mercadal com a Fornells. Avui toca Fornells a partir de les 8 del vespre. I és amb la nostra convidada, la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez. Rosario, bon dia.
18: Bon dia, què tal, com esteu?
3: Molt bé. El cert és que engrescats, no únicament per l'oportunitat de compartir amb tu uns moments, sinó també per escoltar el que podràs dir i què diràs.
18: Bé, jo d'avui tinc moltíssimes ganes de compartir aquesta estona, no?, en el castell de Fornells per xerrar de turisme i d'un model turístic compatible amb la convivència, compatible amb la cohesió social, compatible amb la protecció del territori, del que jo crec que Menorca és exemple, no només a nivell estatal, sinó també a nivell global, no?, aquest model de preservació del territori i dels seus recursos naturals que Menorca ha tingut i la gent de Menorca ha tingut la saviesa, no?, de mantenir.
3: No puc estar més d'acord en el sentit del que dius, que Menorca és exemple, però no sé si tu també estaràs d'acord amb el fet de que ens preocupa el pensar si podrem continuar sent exemple en el futur, perquè la pressió, les dades, els rècords any rere any de cara a major quantitat de persones que visiten la nostra illa i el com això compromet uns recursos que a dia d'avui ja estem veient que estan en perill, ens fa dubtar.
18: Sí, jo comparteixo, no? I entenc moltíssim la preocupació de la gent de Menorca i jo crec que la societat menorquina té quasi la responsabilitat, no?, de donar, o de seguir donant aquest exemple a la resta

0: que han tingut sempre els menorquins i les menorquines, que els fa sempre molt identificables, de preservar també la seva autenticitat, la seva cultura, que això té un reflex, no?, en totes les festes que se fan a cada un dels municipis de Menorca, en aquesta molt també, no?, i tan significatiu i tan característic que tenen per la música, no?, com a expressió cultural, no? I jo crec que la clau, no?, o la... Sí, la clau del model menorquí és precisament això, no?, la planificació, que jo espero que Menorca sigui capaç de continuar exercint, no?, no improvisar, prioritzar la sostenibilitat, està sempre molt pendent, no?, de lo que està passant en el territori per damunt de l'activitat econòmica, que al final de tot s'ha demostrat i ha demostrat Menorca que té també un valor econòmic enorme, no?, i identitari i d'imatge també de l'illa.
1: En aquesta mateixa forma de ser, ens hem de postular, no? Però també és després cert que, i ho hem xerrat molt en aquests dies, tenim d'un costat una manca o minva important del que és el recurs hídric, el que ens té amb aquesta situació un poc de complexitat, i que planteja que sí o sí, més pres més tard haurem d'optar per solucions com la desalació marina. Però si mirem el que ha succeït, per exemple, a Canàries, amb el tema de la desalació, es veu que no només els hi ha donat aigua, sinó que ha fet que cresqués molt el model turístic. Es pot mirar de trobar aquesta forma? Abans deies, no?, has emprat les paraules, m'ha semblat molt, molt adequat, no?, la de subordinar el model turístic. Podem ser capaços de dir si necessitem aigua endavant, però no que això comporti el que cresquin les urbanitzacions turístiques o la pressió urbanística?
0: Sí, jo penso que Menorca ha sabut sempre triar primer, no?, triar quin model volia, social, mediambiental i abans, diguem-ne, del model econòmic, no? Jo crec que aquesta és molt determinant també de l'èxit econòmic, no? Jo crec que en qualsevol sistema i en els temps que ens toca viure en aquest moment, això ho hem de tenir molt clar, no? Perquè jo crec que un dels temes més importants i que també sortint en aquesta conversa estic convençuda i que ho estan patint aquest estiu de manera molt significativa, és l'efecte que té el canvi climàtic sobre les nostres vides, no? I en conseqüència també sobre la nostra activitat econòmica. Jo crec que Menorca, que és especialment estimada, no?, i especialment fràgil per ser una illa a la Mediterrània, especialment exposada en aquest canvi climàtic i a les sequeres, ha de ser molt transparent, no?, la situació dels seus aqüífers, i també ha de planificar molt bé les infraestructures necessàries i molt conscient, com deies tu, de no hipotecar el futur, no? Jo crec que en els temps que vivim, en un territori tan fràgil com les Illes Balears i especialment Menorca, calen llums, sempre llums llargues, no? No llums a curt termini i com deia abans, no? Resistir-se a transaccions de guanys a curt termini, perquè després tenen un cost econòmic també irreversible, no? I per això vull insistir avui també en aquest valor econòmic, precisament econòmic, que ha tingut el model mediambiental menorquí, no? I jo crec que ara més que mai, no? En aquesta situació i aquesta emergència climàtica que condicionarà i condiciona les nostres vides i, per tant, l'activitat econòmica. Nosaltres, des del Ministeri d'Indústria i Turisme, sempre vam que un bon lloc per visitar abans i, principalment, ha de ser un bon lloc per viure, no? I nosaltres compartim amb els turistes la nostra manera de viure. Però primer hem de fer que sigui un bon lloc per viure i per veure-hi les persones del territori.
1: Enguany, precisament, Menorca aspirava un poc a veure, doncs, passes respecte al tema del control de vehicles que arribaven a l'illa, una cosa que ja ha fet bé Formentera, per exemple, o que d'altres illes de les Balears també han posat fil a l'agulla en aquest sentit. A Menorca encara anem un poc per darrere, però és un dels diferents elements. És cert, a Menorca s'ha sortit diverses vegades al carrer per demanar que no volem una massificació turística que tiri per terra, però no som l'única illa allà on la gent també surt al carrer. No sé si a d'altres bandes, Mallorca, per exemple, aquesta crida també té alguna mena d'efecte. Si Menorca pot ser d'alguna manera també la clara